de jaclars. Els hi tenen més venda i vesdegna. Ei, priàteu, prasa-t'hi i segna. Te llibica, amigo, l'empras.